Seguint com més informació, trabraca taqiq bansraka chuptaka hunka chekan bendaka señalar que joan kat disparar trieska policías y chka fiscales durante hunka llenamiento. Bansraka la Policía Nacional Civil chuyakar bishi